e no que toca. Ara m'he dit, qui que està passant a trobar? Tot ara té algo està passant a gumi, quina ana. La que no s'ha... el volum està bo, tu cos està bo... Ah, ja, ara sí. Ok, s'ha que està... mi so d'en bosso i s'ha que dir un ponçon. Toc, què passó? Tu cos està ok. E no que toca. Wow. Una rana, no està començant con un altre mentre tanto. No està perquè s'ha que... S'ha que sí, me se toca. E sa che comincia, no? E sa che ti so appibulato. Deseando posso nantur un felice un dulce mainta, no? Mi nome è Tamara Eiko Cruz. Programma momento non romantico, suave e dulce, bailando.